0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Preparàvem comèdies i això ho preparàvem i ho fèiem sempre els capvespres perquè el matí teníem escola, els capvespres l'escola acabava a les 5 i a partir d'aquella hora, quan venia el temps de fer comèdies, després ens posàvem a fer això. Perquè nosaltres, a més, fèiem el que, si per exemple havia de sortir una habitació, hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duia una cosa, l'altra duia una altra cosa, i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensaiàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre, en sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra de teatre en sèrio. Jo sé que vam anar a fer una, que és de la Cenicienta, i la vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé, a Bon Metge. I entre i entre, per exemple, quan venies mes d'octubre, en vez de ser mans unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets, saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes, que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia. I me van donar un trosset, una poesia petitoneta, per dir en el Bon Jesús, que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el Bon Jesús que està allà, en els braços, en son pare i sa mare, que també, bon, tot eren fiats de bé, que ho fèiem, es bé. I quan me van donar allò, me van dir, t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir. I jo vaig dir, això va sense els monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig ballar fandango amb el grup del fandango. Me va sortir aquesta idea. Com era el casino, mira, estava, hi havia el portal del casino, el casino era un casino, no era molt gros, tenien una cuineta, tenien un reservat també, i després al costat hi havia un altre portal, dos portals en el carrer, i entraves en el portal del teatre i pujaves una escala per amunt, i, bueno, i un teatre, no sé què hi devien cabre de persones, la veritat és que no ho puc dir, eren bancs d'aquells de llenya i hi havia també per el vestidor. Hi havia una porteta petitona, al costat hi havia xaló i al costat hi havia una porteta i allà hi havia un vestidor per vestir-mos i canviar-mos i fer totes aquestes coses. I en el fondo hi havia un quartet que jo sóc, crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo suposo que estava fet. Un quartet perquè després quan feien cine, la màquina de cine estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a les cases a fer visites. Jo me'n recordo que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mestres amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si ens sabies endevinar qui era i qui no era. I això, hi havia molt de grups a totes les castes. Després, aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga, amb el meu pare vestits disfressats, També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare, que es disfressava cada dia, jo una amb la meva amiga, ens vam disfressar, érem quatre, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt. Les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo, duc la idea d'aquelles que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo, jo vam fer una obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent. I el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i vam fer el teatre en el jardí. I vam fer una obra de teatre, homes i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una. Duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres. I és de la Cenicienta. Jo me'n recordo que jo vaig al príncipe. Anava vestida amb un calçós de pell. Després, en el ball que vam fer, vam ballar un minuet. I en el ball que vam fer, duem una capa també, molt bona. I les lotes totes amb els vestits aquells estofats. Hi havia molta feina feta. Però ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, amb la capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem. Passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies, i cada aquí on hi havia, tenen cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantàvem una cançó. No sé, pas que vam fer la Bella Dormiente també. Després ens vam mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de la dona, fèiem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués, o recol·lectar per algo, també hi venien, i feien xines, coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests, per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren o homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que en vagin fer. Sempre vam ser al·lotes. I els al·lots no sé si en feien. No podria dir res d'ells.
2: Diria, John, el podem fer per tu mateix. I portarem davant les cases... La tanca del pou, la gran, es pot engomir-la, es pot engomir-la, es pot jurons, la tanca de sordi, les pedreres, es pot la cova, es pot el pont i es pot el vinyot. Això és un cementer. I llavors anàvem a l'altra banda, a la cimenter, i ja, la tanca de la cova, el canovet nou, el pas de canovet, el forn de caus, en tova, el canal de sort, la coerma, el pou de faser, la terra nova d'espins, la terra nova gran, la poeta vermella, la de fora de prop, la de fora d'endins, el pou cavat, les figueres, el xixac, la capitana d'alt, la capitana de baix, la capitaneta.
3: En de sons, a Merville, de botar la corda, en les al·lotes, com que estàvem en el carrer 8 de febrer, bon i bé baix, i dos d'un puesto sortien, tres de l'altre, un de l'altre, i a la corda, quan sortien de casa les monges, I presi ja te cridaven que havies d'anar a fer això, allò.
4: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrill's, a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de gelor després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
5: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, bona sort que eren, però de jocs així com hi ha avui, no, eh? No. Jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre que havia de ser mestre d'escola i amb una taula dins del pati, allò era de sol de jugar i tenia quatre papers i un lápis i jugava de mestre d'escola i sí. Però de juguet, una muñeca, això, pel rest, sí. Jo tenc present, és la primera vegada del rest que jo me feia il·lusió, era com un bres que hi havia el que feien dels fies quan naixien, en el mostrador i volia allò amb una muñeca, i m'ho van dur, que ja era un poc més grossa. Però si no, eren poques coses. Però més grossa, que tampoc no era grossa, vull dir que encara era fieta petita. I muñeques de cartó, que punt eren, estaven rompudes i prest... Però pot jugar-te, això sí que no...
3: A l'escola, quan vaig anar a combregar, ja vaig anar a combregar 7 anys, anàvem moltes a la mateixa de zona. I la senyora Lola, que era la directora, era la germana Camps, i en dues. Quan vaig anar a combregar, venia i mos feia cantar un solo... Cantava un coronatador, i ara no saben què és perquè ja no la fan. Tant ho fet solo, i una, l'altra fem el solo. I de bon veu, ho feia bé, i se n'anava. I després t'enviava a demanar, o trobava pel carrer, i jo em va trobar pel carrer, me diu, que t'agradaria venir cantant el coro? Jo era molt tímida, de petita. I jo, sí. Diu, idò, anava d'ensenyar, jo t'enviaré que vengués a cantar en el coro. Ara, idò. Quan va arribar aquí, dic a mon mare, un poc descansi. Diu, i tu que li has dit? Dic, i jo li he dit que sí. Diu, ara veurem què farem, perquè era molt tímida, no sé. Va arribar a passar, però. I vaig anar seguint, en el coro, i tenia 9 anys, perquè vaig anar a comprar a 7, això ja era de fes 9 anys. I vaig anar a cantar allà. I sempre en el coro, molts, eren molts, molts, però. Moltes dones, tant. Llavors van entrar els homes, per tot d'una no. Érem els homes, les dones totes soles. I vaig anar molt d'anys, fins a 80 anys, a cantar. La peregrinació de la Mare del Toro, això era l'any 54, perquè som, a veure, festejàvem, feia el sacrifici. I vam anar per tots els llocs de la Mare del Toro, tots els llocs de menor, quasi tots, Seretat, que n'hi havia tot, a tots els llocs de Seretat hi havia pagès. Ara ja no, ara tot està... I després es fan les dones de dalt, les dones de baix, s'entreven per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes coro nou, perquè eren molt. Anàvem a peu i llavors cantaven, fèiem els més de Maria, allò, en el lloc, fèiem un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret i vam fer un altar. I la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, eh? I van dur per... I llavors la van tornar d'un espuest. La Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació. Que diu? Diu moltes salves i Mare de Déu. Però no, això el que era de coro era molt això. Però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè van fer una... Però fan comèdies. Totes fan comèdies. I van fer una comèdia que és de la negra i vin de ballar la sardana. I ella, i això que tenia els peus malament, perquè no caminava bé. M'ho va mostrar de ballar la sardana. I llavors em van fer moltes el minuet, també un ball, que fa amb unes guirlandes, també m'ho va mostrar ella. I el mes de Maria era salves, i m'aves maries, i tota cosa de dir galesida. Cada dia anàvem amb el mes de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa
6: Sí, amb homes més de la cèl·lula. Allà va quedar salt, com es va morir l'any 56 o 7, ella va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava sermon i ja no era tant de so. I llavors de comèdies i so ja va acabar com ella va morir. No, ja no em fa, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
2: Hi ha un refrany que diu, jo anau, entre passaporta i surt per funeral. Si me'n va a jornal no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla va casar i li vaig regalar un pis. I llavors, tot d'un besuat, entre jo i la dona. I llavors va casar sí i vaig dar un pis en el sí. Ell li vaig donar el pis, però li no vull que passin com jo.
6: Sí que vaig cantar molt, moltes vegades, però també de l'Iglesia. És Ave Maria d'un gonot. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictus frutus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Espera, si no cantes vegades. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunque in ora plori nostra, e beneditus ventris tu, Jesus. Això era Santa Maria. I la mare, però això és llarga, perquè és una Ave Maria, un pot mala de cantar. Si fos una cosa de sona, te va encara, però no tenc. No tenc sabor per cantar, ja vull. Fins de 80 anys i vaig anar al coro, encara tenia, però he perdut molt, no sé.
7: Per na Bruta, les terres noves, les dues mànegues, na Sivina, el gingol, la pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, la mala garba del pont, la mala garbeta, el pla vell, el pla de les madones, ara cap allà la tanca del pont, el pla de la figuera per el jal, el colom de baix, els coloms de dalt, la pota de les figueres de dalt, la pota de les figueres de baix, el canal de Xixota, la tanca de les porrasses, la maldarà de baix, hi ha els rostuets, la corna bou, i es pot assorginar. I serà bé.
1: Mira, te diré la primera, que va ser la de Ferreries, i la estraje me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. Me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes, la plaça, i record les al·lotes de Ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar amb mos, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que era de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després, jo, mon pare me va mostrar tot el més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia 2. Anàvem, quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els assemblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també vam anar molt a un puesto que és d'esmolir, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer i de vegades hi anàvem al vespre, però la darrera cosa antes de la traca era el grup del migjorn que ballava a la planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
5: En concret era... I ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango. Ell sempre... I sa filla també... I que ets del fandango, i van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos, perquè els primers estrangers que van venir feien a sa plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a sa plaça allà d'espera hi ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
1: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participo ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn, el grup folclòric. I jo me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells i que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia, quan ell tenia 11 anys o 12, va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per un món, ell havia ensenyat un grup a Mó, i hi va haver un concurs de... Em sembla que era un concurs de que prenien part tot Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, hi prenien part. I el migjorn hi va anar. Ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi. Els migjorners, els músics eren del migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren del migjorn, però les al·lotes eren de Mó. No hi van anar les del migjorn, que n'hi havia també, però eren les de Mó. Que mon pare era el qui també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o por ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tot Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diré se posaven perquè jo no me va passar, perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven, perquè el nòvio no volia que ballassin, perquè ballar fandango volia dir anar avui aquí, avui allà, anàvem a molt de puestos. I ho deixaven i ell tornava a seguir ensenyant a unes altres. Després va arribar el moment del turisme. El turisme devia ser els anys 50 i cosa, però hi havia el primer hotel, va ser per una platja de la part de Sant Lluís, en aquest moment no me ve la memòria, si me'n record llavors te la diré. I va ser el primer hotel que va tenir turisme. I feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mó, anaven fins a Ciutadella, i es que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, s'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vas d'un, dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una al·lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer les vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que és de Correu del Rei. Supos que la deus va sentir de dir. Pues el grup dels millors va ser els que hi va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys, i hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Sontcamps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bona una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folklòric, i després van ballar els de Villa Carlos, perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part, que després bueno, repartien begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara, tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho van fer. Mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes, aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada, i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar. Que ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.
5: Bé, el que llavors prest, segons que feien, també se feien serenades o això, si feien un pot de crits o això, a vegades també et sereno. Llavors no els agradava que cridassin pels carrers. A vegades també de aventurar, que les serenades allò era més que polit, però en la guitarra i en quan joves així anaven a les cases que hi havia lotes a cantar-les. Encara jo encara vaig entrar, però això llavors es va començar a esborrar ja també. Que encara van venir, per exemple, que nostre, fer-me serenades. Clar que sí que fa, perquè se'm anaven a segons quines, i les que trigaven ells, bueno, però llavors, a poc a poc, va començar a deixar. I ara ja, això, ja no s'enxerren ni se'n saben res de les serenades. I he polit, perquè... I tu sorties a la finestra d'amagat, perquè si te ven, no, però...
3: I si t'agrada fer 4 coses d'aquestes, però a vegades n'hi ha qui molestes, i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de les figueres, que hi eren 3 figueres, 2 de coll de dama, i una de Paretjau. I és la Madonna allà dalt, el bonus que fa de Madonna, i la Madonna, i perquè no m'acús de les Paretjals, i és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, la figa Paretjau és més bona que la de coll de dama. Qui se m'adona la reclama perquè per ser el diaio no té rival. I és això ben pura cepa. Això és de pura cepa. Llavors n'hi ha una que jo me'n recorda. Qui va ser un pagesos que hi veu branca. I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni

0: Oh, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos estàs desperta. Llavors tenim la Lota, aquesta Lota, que es posa a festejar, un del migjorn. Posa a festejar i anava a peu, que segons quines hores no hi podia anar perquè ells anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu, a festejar. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n van la bicicleta aquella. I ella d'on fora diu, boi, allò és en Toni que ve, a la Benimorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Bé, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i pata tot en terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni res. Es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Ah, clar, ella és la glosa. Diu, ell, li diu, m'errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de sobre molt. Diu, es qui cau i es torna a alçar, és com qui no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar, i et diré que ets un benaula, es qui cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
1: Hi havia gosat, hi havia gosadors, i van dir, ara contaran no sé, xàquer, i feien dues paraules, ens ho posaven. I en Joan Huguet, aquest, que deien, ja és mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosador avui va dir, tu ets un perdigot escalivat i cantes de darrere a l'armada. Sí, me record bé d'això. Què li va dir? No. En Joan no me record, però aquest li va dir això. Ell sa cara no la va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
0: Això m'ha agradat molt sempre. A migjorn, per Sant Cristòfol, li diuen Sant Cristòfol de les Corregudes. I hi havia un home que li deien en Pereta, i aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol. Després eren corregudes i se feien en els plans de Vini Codellot, que hi anava molta gent. I ell... es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, se torrani, sí. Diu, n'han de córrer dues mules que van picades d'esperons, i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues, i si guanya una de les dues no acabaran les raons. Jo crec que va succeir això, va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n feien moltes i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a te i canta fort a l'armada, mulleu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol.

0: per dir-ho d'haver pasturat. No ho endevien, això.
1: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4 o 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els destinaven a un altre lloc i en duen uns altres, i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar en la centrada del poble, el que dins el camí vell. Està, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen el molí. Saps on te li diuen Barcelona, t'es bé? Pues, aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora Sollà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta, s'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barceloneta, hi havia el molí. I ell va començar a descat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la. I comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries o Ciutadella, el que vulguis, fins a l'entrada de Mó. I és de... La primera que se ve és la Casa del Sereno. Herreria de Simón, botica de Caballero. La tienda de la Viuda. La Iglesia Mayor. Comercio de Villalonga y también Café de Moll. La Escuela de las Chiquillas. Casa de Pedros Bessons. También la Botica Nueva i el Molino del Migjorn.
2: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i sent immorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: veurem.
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Dic, anem a donar una mica de guerra.
0: Tot lo bo acaba.
1: Tot lo bo acaba.
2: I...
1: Com a roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca. Perquè, com sabeu...
0: Mires tu, Andrea,
2: molta...
0: apunta.
2: Ve molta gent i després vas a el bar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser... Com en dèiem, cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així, jo no vull ser així.
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes es un bloqueo mental, senyor.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, soci és amor, la Ciutadella es complica en sa vida,
0: però... M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Veure, el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara, vino vi, ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Tu... Vi.
2: Però va, jo, amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara.
2: Sí, sí.
1: Allà cadascú el que fa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo què
0: sé.
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5...
0: Mira, la carta del bar! La carta del bar!
2: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després...
0: Sí, és hora de pagar. Quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh? I per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi poble se habla espanyol, tu a mi me hables d'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. No ho toquis.
1: No te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar.
0: Això ho fan a València.
3: Un calamar manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
3: una piloteta...
1: És un simbòlic. És un sansapà.
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu-vos les piles.
0: Això ha passat...
2: Això
0: ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada el que s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
0: També,
3: saps?
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no volíem...
0: Tu penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer
3: i jo vull sobreviure.
1: I tu et faries, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això.
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
3: Manxanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Clar, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé, comença
1: tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar i si com sigui no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència,
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant-te en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant-te en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Què podem fer quan no mos volen entendre?
0: Bueno, és una ofensa. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem ara.
2: Sí.
0: Perquè lo de
4: aixeca-vos.
0: Lo del vi, no? Es publica qualque suggeriment?
1: Vivi. Allà que pagues les consumicions, sobretot...
0: Pagau. O sigui, ara...
1: Cabrons, hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que vols dir que ho fos compte en quant.
3: 10%.
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, què mos presentes?
2: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: Brutal, brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau.

densificava i quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la salsa solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.
1: No son horas.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objectes de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més de repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, però que no era la inhibició.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records. No, no cerques corc.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
3: No me sirve, gracias, no. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

entra i entra sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Has escoltat un tema del disc Enciverna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Ràdio Far.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on anen els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula. Perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Ei, ens pots explicar la història de Carles Quim?

0: es mou suaument, d'una banda a l'altra. Sembla talment un peixató o una larva que es desplaci lentament amb moviments ondulats. Molts ulls s'hi fixen amb interès. Però en aquest món no tot és el que sembla i la realitat canvia amb la rapidesa d'un espasme.
1: Època de muda. Capítol 54. Hegemonia de la simulació.
0: Quan els discursos s'adornen repetidament de dinamització econòmica, de progrés, de seguretat, fins i tot de llibertat o de sostenibilitat, cal anar alerta de no caure en un parany similar al que empra el rap per alimentar-se. Aquest peix està especialitzat en posar-se al fons del mar, mig enterrat. Una vegada camuflat, activa un apèndix que té entre els ulls i fa anar i venir la seva terminació com si fos un animaló que serpenteja i que crida l'atenció d'altres que busquen menjar per omplir la manxa. Sota la falsa esca hi ha una boca enorme, folrada de dents espesses i girades cap a dins. Quan la presa intenta entendre d'on ha vingut el moviment sobtat que acaba de percebre, ja es troba atrapada per una cavitat fosca plena de ganxos que només permeten anar encara més endins. L'engany ha tornat a funcionar. El rap llença al seu entorn el missatge d'un premi fàcil i atractiu. Posa un reclam que sedueix els instints. Promet un guany a qui se senti prou lliure d'agafar-lo. Ofereix un premi a qui demostri caràcter propi i opinió decidida. Convida a exercir la llibertat sense gaire traves. Així és, també de vegades, el món a la societat marina. Dir que es vol ajudar els pagesos i promoure canvis en el pla territorial que permeten destinar tots els edificis existents a usos residencials és un parany semblant al del peix de cap gros i aplanat. La queixalada no la donarà la pagesia, sinó l'activitat immobiliària. Manifestar preocupació pels recursos hídrics, però projectar més places turístiques al temps que s'eliminen els pocs límits existents amb piscines i grans regadius és posar-se al nivell del terra i enfangar-se amb l'esperança que no es vegi la jugada.
2: Estoy ciego!
0: Expressar interès en resoldre el problema de l'habitatge, però atraure més visitants que requeriran més mà d'obra que vindrà de fora, no donar de baixa lloguers turístics que acaben el seu període de vigència, plantejar que cal fer més habitatge sense topar-hi el preu. Són com els moviments de l'apèndix del rap, que prometen una recompensa i generen, en realitat, beneficis per als que queden ocults. El rap ja surt als registres fòssils de milions d'anys enrere, després dels dinosaures. No li ha anat malament i alguns exemplars són dalt la cadena tròfica, en el paper de grans depredadors. Però pateix de malalties modernes.

0: Ara, ser un peix gros no és una bona situació. La contaminació que hem abocat a la mar s'acumula a les preses. Com més capacitat tens de depredar els altres, més mercuri, plom i altres metalls pesants vas concentrant. A més, es capturen molts exemplars abans que facin la talla de reproductors i moren sense haver deixat descendència.
1: Vidres, cartó, launes, escoltar un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fent.
0: El joc d'aparences està a l'ordre del dia. Alguns diuen que és hegemònic. Diferenciar els beneficis reals dels atractius propagandístics, dissociar la mà amiga de l'esquer perillós, desglossar les aparences dels fets, és bàsic, al mar i a terra.
2: Tu sí ho saps, tu sí ho saps, donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar.

surt el sol a poc dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí, escrivint la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: cap aquí.
1: Si em vols animar a la vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, tu cerquen qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, sí, la segona, no?
2: La segona,
1: no.
2: Sí,
3: exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament et Sant Prepuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Prepuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia.
3: Bueno, eres fi de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudir.
4: Un xist.
3: Xistat.
1: Va. Com us expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir.
3: Mm.
2: I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: Si
3: el 2023 volies escriure a internet, volies posar entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula. Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: És,
2: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar...

0: veuràs.
1: Ja, tio, veuràs salta i baix i fas burs.
0: El drama que serà això.
1: Salta i baix i fas burs, estic un poc.
2: En negre, no? El burs, sempre.
1: Ah, sempre. Sí, sí. Sempre, ah, sempre em ve.
0: Sí, sí, sí.
1: I se'm fica dins un butxac i diu, bé, bé, si ja està.
3: És mal, increïble.
1: Es va?
3: Sí, me sembla increïble.
0: Jo també. És que increïble. Avui he agafat un autobús i dues targetes d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues se pot estar tan antiquat en sedeguiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
1: Que no,
0: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
3: Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
1: Ostres!
4: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
0: M'agrada la teoria.
4: Eh? Bona teoria.
1: Ja pot ser.
4: Demà ho escampant per un bar de moll i aclarit.
1: Ja està, vale. A la infanta i ho aclarim.
0: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com de tàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
1: Molt bé. Mm.
0: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
1: Ja.
0: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? Mm-hmm. I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
1: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
0: No.
3: Ostres, això reduirà molt les faltes.
0: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
1: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
0: D'aquí dos dies.
1: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
3: Han de tornar a la telefonada. Eh?
1: Hombre, pues clar.
0: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Escridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
3: Fot un crit.
0: Cridar també és agafar el telèfon i...
1: Vale, vale.
0: I dir-te, uep, com anam?
1: Una cridada.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
1: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs,
0: ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
1: Satisfyer
0: és un, no?
1: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
0: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
1: Ja.
0: Pot Danone. Aquí. Iogurt en té final.
1: Iogurt en té final.
0: Amb billetina i té final.
1: Danone,
3: saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
1: No. Però
3: que ja ho van dir una vegada.
0: Era un senyor, el senyor Danone, fi, era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
3: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
1: No, pot ser.
0: Dano, d'aquests.
1: Això és impossible.
3: Dan Juan.
1: No,
0: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
3: És així.
1: No, m'ho crec.
3: Lliçó de màrqueting nombre 1.
1: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
3: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
3: Juan.
1: No, pot ser.
3: Bueno, cerqueu un xat GPT.
1: Danonet.
0: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, el tema que tenia més a veure amb la xafardita.
3: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
0: Ostres.
2: Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
3: No. És així. Poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
1: Dan.
0: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
2: Blister. No,
0: amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
2: Blister in the sun.
0: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
2: Molt necessari, ara.
0: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: Han afegit esnifar. Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara han afegit esnifar.
0: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
1: Un exemple així, normal.
0: Un exemple
1: qual. I quedaran abans per no esnifar? Aspirar.
0: Aspirar pels nas.
3: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
0: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
1: Què?
0: Garrotín. Agarrotan de la vera,
3: de Lleida.
0: Vera de Sant Joan.
1: Què és garrotín?
0: No? És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
1: Aquesta glosa, no.
3: Ja, garrotín és com...
2: Un garraf petit.
3: Com es diuen?
0: Quin drama.
3: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
0: Corranda.
3: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
0: Exacte. Paraules noves com...
2: petit.
0: Jihadista.
1: Un garrot petit.
0: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
3: Com s'escriu gin tònic?
0: Tot junt i amb accent a so.
1: Gin tònic.
3: Gin tònic tot junt.
0: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
1: Era un drama social, jo.
0: Hòstia,
1: jo
0: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
3: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
0: Clar,
3: com li deies?
0: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
2: Un xivic de llana.
0: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
3: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
1: Kebab, ha dit.
0: Després de gorro he dit kebab.
3: Bueno, gorro s'escriu amb bo final, no?
0: Clar. G-O, bueno, R-O.
3: Clar.
0: Sí, no,
1: és tu, filòleg.
3: Clar, aquí no hi ha res clar.
0: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? Sí, és en el diccionari, kebab. Ja, igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
3: Està actualitzant.
1: Sí, exacte. Sí.
3: Encara tens feina, idò. Encara...
0: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
1: Ronyonera.
0: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
3: Xistorra.
0: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. El novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
3: Serà mal d'acabar, Sanya.
0: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou. Fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu als mitjorn.
1: Com es poden dir?
0: Els Noguers.
1: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn.
0: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou. Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
2: Mare de Déu.
0: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
1: Recordes els majorets que ens van posar de moda? 90? Podríem passar la mateixa. Sí. O no? Tu recordes que fins a mi un grup de majorets...
2: Aquí a Mercadal també n'hi havia una.
1: En plan, esto què?
2: Pues
1: un poc això, saps?
0: Sí, sí.
1: Estaves a les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada. Ah, sí, típic.
0: Sí, sí. I res, paraules també que...
1: Una abraçada als meus amics de gran batucada, és que són quants.
2: Us estimam.
1: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
3: Es escoltau Radio Far.
1: Sí, ara, sí. Batucades, ara sí, ara antes no.
3: Les batucades, sí. Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
1: Bon, sí, no sé.
0: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
1: Ah,
0: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc un ho escric, no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòstol.
1: Toma, perfectament definit.
0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
1: Sí, sí, el millor porquetjada. El millor 10 segons de porquetjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada, apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Cibern hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
1: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-ne sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sé quin serà espectacular.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja, ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost, els temps de figues. Hi ha un refrany menorquí que diu que per Sant Llorenç, figues a carns, per posar de manifest que ara estem a l'època de les figues. La figuera, o figuera de Cristià, per diferenciar-la de la figuera de moro, és un arbre de fua caduca. Just començada la primavera, es desplaguen les seves fues que aniran fent la fotosíntesi, nutrint així els seus fruits, les figues. Es tracta, però, d'un fruit molt particular perquè en realitat és un conjunt de petits fruits que queden inclosos en un receptacle arrodonit, dolç i carnós, la figa. A Menorca, quan rellam de figueres bordes, ens referim a les que creixen de forma salvatge. Les figues que menjam, però, provenen de varietats cultivades. N'hi ha de moltes castes. Figa gustanca, blanca o blanqueta, bordissot blanc o negre, carabasseta, catalana, d'Esmirna, de coll de dama, de coll de blanca o ratxada, de la reina, de la roca, de Navona, de Sant Joan, figa de Santa Caterina, de Santa Cecília, de Set Celis, francesa, genovesa, grisa, marsellesa, martinenca, malada, negreta, oriola, paratjal, paratjal blanca i negra, figa patroneta, ratxada, rectora, verdal, verdaleta,

Antigament era un arbre molt cultivat. No hi havia cap lloc que no tingués el seu figral. Basta repassar la nostra gastronomia. Oliar i con figues, figues al forn, figat o les mateixes figues seques. I més modernament, pudin de figa, per exemple, o gelat de figa. I és que el gust i la dolçor d'aquest aliment són difícils de superar. La cultura popular recull moltes expressions d'aquesta fruita. Quan deim «això són figues d'un altre paner», volem dir que això és una altra cosa diferent del que pensàvem o ratllàvem. També tenim l'expressió «fer figa», que vol dir flaquejar de manera súbita per manca de força o també per un moviment en fals. Solem dir, a vegades, «les cames me fan figa». Bé, espero que passeu un bon estiu i que disfruteu de les figues, sigui de la casta que sigui.

0: d'amor.
1: En aquest capítol han sonat les cançons de Ballant de Sant Àgueda, de Salvaida, La veritat, de Tomeu Penya, i La presó de la Mola, de Figues d'un altre paner.

tren vaig carregat. Aquest cop no m'han parat, aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continuo acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Anit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Càrritx, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriu i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Ràdio Far.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals

0: Radio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurem. A l'estiu.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera, llavors el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta, també ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors, em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt, em crida molt l'atenció, perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar alguna cosa, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors, era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això tant amb edició com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors, això.
0: Aquesta experimentació, d'alguna manera, també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte, sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto. Clar. Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelar ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció, però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor, començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa, sobre perquè la marxa. Uh-huh. Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs, em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creuen molt l'atenció.
0: Uh-huh. Pens que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat en formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Uh-huh. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar a aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir em curraré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Uh-huh. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria o no. Funcionava, perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com, bueno,
0: com
1: vaig
0: ser... Com te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, uh-huh. perquè no tenien fotòmetre, perquè els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, uh-huh. perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. Uh-huh. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hosti, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... Clar. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot això per mi és màgia igualment. Llavors, és algo que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori, és que no sortiries d'allà. Mm-hmm. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Clar. Hi ha molta... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no?, que és lo que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que es, com que puguin arribar a una conclusió seva o no, uh-huh. Però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en uh-huh. general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que... no tingui per què tenir un sentit, o sigui, que no és una persona mirant el mar, sinó que és... una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? Uh-huh. De, ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: Tenir l'oportunitat que sigui l'espectador, no? qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algú en particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar fent, anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic. Jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també, perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també doncs miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur doncs m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Darrera pregunta, Laura Feixas, què és per tu la Quimera?
1: Doncs la Quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bé, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no, també?
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, a tu.

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mons, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions, una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma, ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de pretzelot i un sortidor de Mac Flurries per als adults, també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Galls i gallines i pollets, agafeu el galcionari per la pàgina 69 i cantem tots junts.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes que saps.
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Netejar-se les mans és una pràctica sanitària molt eficaç. Ara pot semblar evident, però va requerir milers d'anys d'existència humana prèvia.
1: Època de muda. Capítol 36. Més llenya.

0: De fet, els britànics ja feia temps que eren a Menorca i que empraven el nou camí d'en Kane quan un metge nòrdic, observador i metòdic, que atenia les dones en els parts, va anar comprovant d'una gran diferència en la bona evolució posterior si abans es feia net les mans. El metge va ser fortament criticat pels seus col·legues, per motius evidents. Si no netejar-se les mans era causa de perill important per a les pacients, això assenyalava molts professionals de la medicina com a potencialment culpables de la mala evolució posterior que havien patit moltes parteres. Potser per motius similars, Donald Trump, en la seva croada irresponsable, està desmantellant els observatoris científics que mesuren el canvi climàtic.
1: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
0: Perquè tenir veus que adverteixen amb dades i estadístiques, amb tendències i probabilitats matemàtiques, dels efectes de la crema constant de combustibles fòssils, assenyala la indústria energètica amb una responsabilitat de magnitud planetària. Negar la realitat, idò, forma part a vegades del comportament humà, com a manera d'evadir problemàtiques que en generen incomoditats importants. I la societat actual, immersa en inseguretats i amenaces d'envergadura, rep constants incentius per inhibir-se dels reptes, per refugiar-se a l'entorn personal i, d'aquesta manera, no sentir la temptació de voler entendre l'origen del problema i identificar-ne els causants. Hi ha moments que sembla que, en aquest sentit, estem tornant a l'edat medieval, aquell temps on els pobles europeus van travessar un desert de foscor de divers mil anys, on l'analfabetisme social i la precarietat de les condicions de vida eren un adob idoni per a la manipulació d'una població que es movia per creences i no per evidències. Es tracta d'una onada que també arriba a terres menorquines. Aquí, potser, confitades encara més amb una pàtina del surrealisme del cinema americà. Al nostre context, la resposta institucional al problema de la pressió turística sembla aquella escena dels germans Marx on desballesten el tren i el van cremant per fer que la locomotora vagi a més velocitat. Efectivament, segons les estadístiques de maig i juny de l'aeroport, han estat dos mesos de rècord històric de visitants. No sabem on anam, però hi anam ràpids. I davant d'això, el Consell Insular ha fet pública la seva proposta al respecte. En qüestió de massificació turística, el plantejament oficial és augmentar les places turístiques que es poden construir a Menorca. Se n'afegirien 23.860 a les de vers 84.000 actuals. O sigui, incrementar-ne quasi un 30% més. Com és lògic, aquest increment de places turístiques requerirà també de més mà d'obra, que, si pot, vendrà a instal·lar-se amb la família. Voldrà dir més població resident, més habitatges, més aigua, més energia, més residus, més vehicles, més aparcaments. La locomotora, a tota velocitat, mentre anem cremant trossos de Menorca. Exhaurint aqüífers, trinxant territori, perdent renda per càpita comparada i provocant la degradació d'algunes zones turístiques ja desgastades.
2: Necesitamos madera! Traem madera!
0: Tot amb l'esperança que la gent no miri més enllà d'una legislatura. Imaginem per un moment la Menorca de 2035. La planificació territorial és com la sanitat. que anar-hi amb les mans netes, o les conseqüències posteriors poden ser irreversibles.
3: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Cavolen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: David Zespel Sims.
1: Esculos que fan quan les llàgrimes m'omplen els ulls, se saliven i la puc.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Aneu passant, vos podeu seure, que començam aquí avui una altra estona de bona música per compartir amb tots vosaltres. I avui el centrarem amb una persona molt concreta, un músic menorquí, que, bueno, si bé és cert que tothom coneix alguna de les seves cançons, molta gent no sap que vagi que sigui menorquí. M'ho referim a en Martí Domingo, que, bueno, tenim tota una hora per xerrar d'ell i per anar compartint cançons d'ell. Abans de res, com sempre fem, anem a posar la cançó que vam deixar sense dir qui era, és qui cantava en el darrer programa, en el programa anterior, i, bueno, avui us explicarem qui era, i sense cap dubte, aquest músic que vam posar no té res a veure amb en Martí Domingo.

Aquest jovenet que vam posar en el programa anterior i que avui hem tornat a escoltar, com ja sabeu alguns, és n'Àngel Gómez, aquest ciutadellenc, i això és un disc que va fer el 2014 o 15 per aquí damunt, i que el va gravar amb en Crit Juanico, aquí a Ciutadella, però que després, ara viu per Barcelona, m'assembla, ha fet altres coses, ha gravat més cançons, ha editat alguns EPs, sobretot ha distribuït molt en xarxa, però aquesta cançó és del seu primer disc, aquest que va fer aquí ben de jovenet. Ell sempre ha tocat, ja de petit, es va acostumar, li agradava molt la música i va aprendre a tocar la guitarra, a part d'altres instruments també, que també els aprova. Bueno, ell diu que li agrada tot tipus de música i per això la música seva és tan eclèctica, diguem, tan diferent i tan dispar. Això era, n'Àngel Gómez, en el darrer programa, com sabeu, vam recuperar alguns discos que havien sonat, consideraven poc i que per molta gent havien passat desapercebuts. No sé si aquest el coneixíeu o no. Si no el coneixíeu, aquí està. El disc aquest de n'Àngel Gómez. El disc aquest és de Mai Més. Bé, anem a entrar en matèria amb el que és el programa d'avui, que és xerrar d'aquest personatge que és Martí Domingo. Martí Domingo, repassarem un poc la seva biografia, però és molt conegut, sobradament conegut, per tot Espanya, sobretot, i també fora d'Espanya, per suposat, com a compositor de passos dobles. Ell va composar molts de passos dobles, molts, i alguns fins i tot molt populars. Sens dubte, el més popular de tot és... el posem de tot d'una, ho posem tot d'una, així ja sabreu de qui estem xerrant. És Marcial, eres el más grande. Marcial, eres el más grande, és un pas doble que van dedicar a un torero que era el Marcial i que... bé, llavors us explicaré un poc d'història també de la cançó aquesta, que també té un pot de tilín, i anem a xerrar d'ell. Però en principi, abans de res, anem a posar la cançó més famosa d'ell, des qual tinc moltíssimes versions, perquè està tocada per moltes bandes de música, inclús les menorquines, i sí, podríem posar una versió menorquina, trob. I, a més, està tocat també amb altres tipus de gravacions i discos, com, per exemple, jo tinc un qui és... passos dobles tocats amb acordeon, passos dobles tocats no sé com, vull dir que per l'orquestra aquesta simfònica de Madrid, per la filarmònica també, bueno, però nosaltres anem a posar una banda menorquina que toqui aquesta cançó d'aquest menorquí, que és en Martí Domingo.

m'he enduit una sorpresa perquè aquesta cançó, que suposo que tothom la coneix sobradament, és unes cançons populars i que formen part del repertori habitual de les bandes aquí a les festes menorquines i moltes altres festes també, es pas doble, ja sabeu, no és una cosa dels anys 40, és un ritme, per suposat, moltíssim més antic, però sobretot després de la... dins dels anys 40, després de la Guerra Civil, es va popularitzar moltíssim i es va fer molt habitual en totes les festes a nivell de tot el país. I aquí a Menorca es van fer molt populars els passos dobles a les festes de poble i hi han quedat, molts han quedat, vull dir que... I vos he dit que havia quedat sorprès perquè pensava que totes les bandes, és a dir, totes les bandes de música que han editat discos a Menorca, han editat discos de música de festes. Només n'hi ha una que hagi, bueno, que hagi editat un disc que no siguin cançons festives, que és la banda de Ferreries, qualsevol que ha fet discos de concert, però aquesta cançó, casualment, només l'havia gravada la banda de música de Ferreries. Jo sabia que alguna l'havien gravada, mira, la de Ferreries l'havia gravada, però de les altres bandes ningú havia gravat aquesta cançó. Bé, aquesta cançó era d'en Martí Domingo, Martí Ales del Mas Grande. Aquesta cançó té l'anècdota de que ell, explicarem tot de quan era petit i això, però quan ell era gros ja i casat, dirigia la banda ibèrica, dirigia una banda a Madrid, va viure a Madrid ell, i la seva dona era una fan incondicional, sembla ser, d'aquest torero, no? És a dir, ara hi ha que són seguidors de jugadors de futbol, llavors hi havia seguidors de toreros i seguidores, sobretot. I ella era una fan d'en Marcial, aquest, i sempre li deia, has de fer un pas doble per en Marcial, perquè sabeu que els passos dobles moltes vegades van dedicades a una persona en concret, és una de les coses que tenen, i a vegades duen el nom de, o el mal nom que du el torero, Gallito, jo què sé... El Gato Montés no xerra d'un moix, no, xerra d'un torero. Llavors, ell li va dir, sí, un dia el faré, però tu me fas la lletra. I diuen que la dona d'en Martí Domingo li va escriure la lletra i llavors ell li va posar la música. I, bueno, hi va quedar aquesta cançó, que al final és una de les més populars. Bé, han posat la versió de la banda de Ferreries i han trobat versions de moltíssimes bandes, perquè és un degoteig de versions que hi ha, no vull dir a mils, però a cents, sí, de versions de cap pas doble. Bé, Martí Domingo no és el nom, són els dos llinatges seus. Ell firmava, els discos consten com a Martí Domingo, però ell era el nom José María Martí Domingo. I va néixer a Menorca. Va néixer a Menorca. Va néixer l'any 1889. Sa mare era de Petra Domingo, sabater, menorquina, i son pare era Cecilio Martín Rodríguez, que era un músic militar que havien destinat a Menorca i que era membre de sa banda de regiment, no? Tocava el bombardí, son pare. Però, sobretot, ja que dic que son pare que era, li agradava moltíssim la música i volia que el seu fill fos músic i, al final, ho va aconseguir, no? Llavors, això, Cecilio Martín, que era son pare, que és el que va donar el llinatge de... Però ell era, en realitat, Josep Maria, José Maria. Bé, i ell va començar a música. Ja veig que per l'edat, ara farem un lligam amb en Llorenç Torres Nin, del qual n'hem xerrat en diferents programes, Mestre Demon, que dèiem, es duen 2 anys amb en Demon. Si bé és cert que en sa vida van ser dues persones molt diferents, un vivia a Barcelona, l'altre vivia a Madrid, un era d'una ideologia i l'altre era totalment contrari, però tots dos eren músics i havien fet molt bona amistat aquí a Menorca, vull dir, eren amics, havien anat amb els mateixos professors, havien estudiat junts, encara que un estava especialitzat en el teclat, Demon, en Martí Domingo estava especialitzat en la trompeta, era trompetista, no? Van fer molta amistat i quan Llorenç Torres Nin va començar a ser famós i a gravar música per Barcelona, ell, Martí Domingo, li va enviar
algunes cançons perquè els agravàs. I per amistat o per lo que sigui, o perquè li agradaven les cançons, evidentment, Llorenç Torresnina li va gravar algunes cançons. Anem a posar-ne una de ses que, va gravar Llorenç Torresnina. Per tant, posarem un disc dels anys 20, un disc de pedra, un disc o una cançó que es diu Yo quiero ver Chicago. Això és de l'any 1930. Anem a escoltar aquesta cançó que va gravar Llorenç Torresnina amb música de Martí Domingo. La lletra era d'un tal León Montoro, que no sé qui és, el podríem anar a cercar, però no sé qui és el León Montoro. Però bueno, va posar la música amb Martí Domingo i la va gravar Llorenç Torresnina. Yo quiero ver Chicago.

jo quedo en Chicago. La veritat és que el lletrista, el Leon Montoro, tampoc no és que s'hi vagi a matar molt, en la lletra, perquè quan hi faltaven 20 segons per acabar la cançó, han començat a cantar, jo quedo en Chicago, Chicago, Chicago, i vaig anar a Charleston. Bueno, tampoc no és que hi hagi una lletra molt extensa, però bueno, el Leon Montoro li va posar la lletra. Aquesta cançó era música d'en Martín Domingo, José María Martín Domingo, i l'estava interpretant Llorenç Torres Nin. Per suposat, la cançó és del 29-30, per tant, és un disc de pedra que sona com sona, ja ho heu vist. La veritat és que seria guapo que qualcú invertís aquí una sèrie de doblers, o tipus Consell Insular o una cosa d'aquestes, i encarregàs alguna discogràfica que encara hi lluís perquè reeditassin aquestes cançons, els afeguessin nets, perquè aquests discos, és a dir, hi ha una feina de fer-los nets, de que sonin bé, intentar que sonin millor del que jo ara vos poso aquí, perquè jo vos poso la gravació tal qual ha sortit del disc de pedra, per tant, imagineu-vos, vull dir que sou uns sofridors, valdors que contau aquestes músiques, no? Però estaria bé que es fagués una netejada i es reeditassin cançons com... Es va fer en Pilar Alonso, amb altres autors com són Llorenç Torres Nin o aquest mateix Martí Domingo. Bé, en Martí Domingo, el cas ja hem xerrat, començava aquí, vivia molt, i va començar a estudiar música, no? Quan ell va començar ja a sonar, son pare va intentar, abans se'l podia col·locar dins, ell era militar, dins algun regiment d'aquests, on haguessin de mestre, que hi hagués una bona banda de música, que ell hi pogués anar allà com a músic, no? I bé, de ben jove, son pare el va enviar a un internat, a San Bernardo, a Madrid, perquè estudiàs allà i perquè milloràs l'instrument, la trompeta, no? Quan va arribar a Madrid va tenir la sort de coincidir amb un senyor, amb el mestre José Chacón, que es va interessar per aquest alumne i va ser el qui el va acompanyar, diguem, en la seva formació. Després el va recomanar en el catedràtic de trompeta del Real Conservatori de Madrid, un tal Tomàs Coronel, de linatge. A més, estudiar contrapunt, fuga i composició de sa mà d'altres músics. Ell, al final, va entrar en sa banda del Real Cuerpo de Alabarderos. I va entrar com a cornetí solista. Bé, vull dir, ell es va ficar allà dins i va aconseguir fer una bona carrera, diguem, no? Ell, aquell temps... Molt bé, va ser militar, però també tocava en, segons mos expliquen, bueno, llibres que han consultat, amb el Julià en Xerra de So, que una volta havia ingressat amb aquesta banda, també participava moltes vegades en conjunts i en grups i orquestes que hi havia per allà, no? I ell s'hi juntava i bueno, tocava música no només militar, sinó que també tocava música que en diríem popular d'aquell moment, no? Bé, anem a escoltar, si vos sembla, una altra composició de Martí Domingo i anem a posar una versió més moderna, és un pas doble, llavors seguirem xerrant d'ell, però anem a posar un dels passos dobles que, bueno, no el va composar quan estudiava, és un pas doble que va composar ja en sa carrera feta, dirigint ja sa banda, perquè llavors va dirigir una banda, ja vos explicarem, la banda ibèrica que és d'aquí, a la vegada va ser una banda que van gravar molt de discos. Anem a posar un altre pas doble d'ell.

Aquest pas doble que hem escoltat es diu Los Dos Adolfos i estava interpretat per la banda simfònica municipal de Madrid. Aquesta banda la dirigia en aquest moment de gravar aquest CD, la dirigia Enrique García Asencio, que és un personatge que era molt popular per televisió fins als anys 80-90, no? Enrique García Asencio era el director d'aquesta gravació. És d'un disc que es diu Maestro del Paso Doble, on hi ha tot un disc dedicat a obres de Martí Domingo. Martí Domingo ja ha anat fent, ell estava ficat dins les bandes militars. El cas és que la banda municipal de Madrid, la banda municipal, no militar, sinó la banda municipal de Madrid, es va crear l'any 1909. Ell, després, al cap d'uns anys, quan ell tenia una vintena d'anys, quan tenia uns 20 anys més o menys, va demanar l'excedència a l'exèrcit i va ingressar com a primer cornetí d'aquesta banda municipal, no? Llavors, va ingressar com a primer cornetí i en alguna ocasió va fer funcions de director. Era molt bon arreglista, és a dir, tenia molt bona mà a l'hora d'escriure i d'adaptar les partitures, no? Fer arranjaments i aquest tipus de coses que fan els músics. Ell tenia molt bona mà amb això i l'empraven, diguem, no? I ho fa, és a dir, hi ha molt de papers escrits per ell. I bé, això destacava com a molt bon trompetista i a la vegada que va tocar amb aquesta banda és quan va també amenitzar diferents petits concerts per alguns cafès d'allà per Sant Isidro, a Sant Isidro allà per Madrid, a Atocha. Llavors anava molt per un president social nacional, que era un focus de tertúlia i de cultura, a Bonteri anava molt, no? Aquella temporada, dins això, diríem que era 1915, per aquí damunt, es van estrenar nombrosos valsos, passos dobles, polques, habaneres, masurques, un poc totes els ritmes que es duen llavors, i anem a reivindicar i a xerrar d'una obra d'una habanera que va escriure ell, que jo el trobo molt curiós perquè és una habanera que jo l'havia sentida per aquí. És més, l'he vista gravada a discos en moltes ocasions i consta com a popular. I de fet és una habanera popular. És una habanera que es diu Allà en la Habana. És una habanera que es va fer, que és molt coneguda, sobretot per als qui coneixen el món de les habaneres, Allà en la Habana. I jo l'he sentit a tocar grups per aquí, vull dir, a Menorca, no és que ho digui jo, és que es ve, que hi hagi molta gent que la coneix en aquesta habanera, i aquesta habanera la va escriure Martí Domingo. I encara més curiós, el primer que va gravar aquesta habanera, per suposat, era el seu amic, Lluís Torres Nin. Vos podria posar, perquè la tinc aquí, en algunes vegades a l'aigua de recordo ho vaig xerrar amb un músic de baneres de la banda de Palafrugell que per mail vam estar en contacte i jo li deia, aquesta banera vols creure que és popular però és d'en Martí Domingo i inclús li vaig enviar la gravació que és de l'any 28 de Llorenç Torres Nin a on cantaven aquesta banera. Així tot, no us posarem la versió antiga d'en Torres Nin, altra vegada no posarem un altre disco d'aquest de pedres que xerria molt, sinó que us posarem la versió que van gravar, per exemple, la Rosa dels Vents, de Ciutadella, quan van gravar aquest Allà en la Habana. Una cançó de José María Martín Domingo que constava com a popular. La Rosa dels Vents.

I hem sentit Saloses Vents cantant a Catallà en l'Havana. Sentíem en Damià Bosch, aquest bon personatge que cantava de baix, amb aquesta formació ciutadallenca. Ell és qui cantava Catallà en l'Havana i que es va

debades, hi ha molt de discos i hi ha pressuposat la versió del 28 de Llorenç Torres Nin. Bé, l'any 18, Martí Domingo va tornar a ingressar com a músic de l'exèrcit, va tornar a l'exèrcit, i el van destinar en el regiment d'infanteria de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Allà va dirigir la banda militar, era una banda que feien molt de concerts públics, va organitzar corals i també va composar algunes obres de sarsuela, com per exemple una que es diu Vent seria la vent, és una sarsuela escrita per Martí Domingo. N'hi ha una cançó que es diu Icot, i que és un pas doble amb motius de les Illes Canàries, una altra que es diu El desfile o El coronel Mallorca. Hi ha moltes obres d'ella. Llavors, després d'haver fet uns anys per les Canàries, no molts, ell va demanar que el traslladessin a la península i van a destinar una temporada a Pamplona, en el regiment d'infanteria Amèrica, era nombre 14, no? Abans de res, anem a escoltar un fragment, si hi trobau, d'aquesta sarsuela que va escriure Martín Domingo, Vent seria la vent, que és un fragment que van gravar també l'Orquestra Simfònica de Madrid. Anem a escoltar un fragment d'aquesta sarsuela.

Bueno, fins aquí aquest fragment d'aquesta sarsuela de l'Avent, Ciri a l'Avent, que, com han dit, va compondre l'època que estava per Canàries. Va anar a Pamplona i després, quan se'n va definitivament cap a Madrid, on va fer la major part, no, la major part de la carrera no, de fet, sempre anava fent, sempre, totes les èpoques va anar compongent temes, i hi ha temes escrits a diferents espais, diguem, a diferents llocs, i diferents èpoques de la seva vida, també, no? Es va casar amb la Josefina Porras Lamas. La Josefina aquesta és aquesta senyora que admirava en el torero aquest, en Marcial. Marcial era en Marcial Lalanda, el torero aquest. I va ser qui va fer que li escrigués la lletra. Bé, i ja que dic, en la primera part doble que han posat, que estava interpretat per la banda de música de Ferreries, en la majoria de passos dobles, ho sabeu, supòs, és allò de que els passos dobles quasi sempre tenen lletra, però s'han popularitzat bastant més les músiques, no? Per allò que la toquen bandes de música, i per tant, la lletra no ha transcendit tant com ha transcendit la música. Això ha passat no només amb aquest pas doble, sinó en la majoria de passos dobles.

Anem a escoltar ara el pas doble Lagartijilla, que és un dels passos dobles també més populars de Martín Domingo. Lagartijilla.

E bem, essa é essa canção Lagartijilha, uma dessas canções mais populares de Martí Domingo. En Martí Domingo va ser el subdirector de la banda municipal de Madrid des de l'any 1931 fins a l'any 1959. És a dir, més quasi 30 anys. Durant tot aquest temps va ser subdirector i a vegades va assumir la funció de director. I dins aquesta època, sobretot dins els darrers anys, aquesta banda va fer moltíssimes gravacions, moltíssims discos, que són els discos aquests molt populars, que damunt sempre salva una imatge, una foto o una pintura de toros, de toreros, no sé què, el Paso Doble, i tot són... Les portades són molt reconegudes, no? Sobretot van gravar per sa casa Philips i van gravar moltíssims discos petits. Discos petits d'aquests n'hi ha una caterna, n'hi ha un fotimer, molts. I consta així, Passos Dobles, Banda Ibèrica, director, Martí Domingo, que és el qui solia dirigir aquestes gravacions. Hi ha, ja us dic, moltíssims discos, per si qualcú els col·lecciona, dins aquesta temàtica. I ell sempre, dirigint aquesta banda, moltes vegades incluïa dins les gravacions cançons seves. Per tant, trobam això, moltes cançons de Martí Domingo tocades per aquesta banda. L'any 53, 1953, l'Ajuntament de Madrid li va entregar la medalla de plata de la ciutat, També moltes vegades havia anat per França, havia tingut contacte amb diferents bandes franceses i havia participat a concerts per allà. I també els francesos li van fer com un reconeixement i li van entregar la medalla de la Vila de París. Bé, un personatge super popular, super conegut en aquest món de la música i de les bandes de música, sobretot en el món aquest que es va donar, que fa molt de ressò dins els anys finals dels 40, sobretot dins dels 50, que dins del món dels Passos Dobles i tot això. Hi ha que dir que molts dels discos aquests de Passos Dobles es gravaven directament a la plaça de Toros. És a dir, la banda anava allà a tocar a la plaça de Toros i allà en directe es gravaven moltes d'aquestes gravacions. Vull dir, inclús consta en alguns dels discos que posa gravat directament a la plaça de Toros. Bé, la veritat és que és un tema que jo me fa gràcia perquè, clar, els toros aquí a Menorca no ha estat mai una cosa molt popular. Sí que una plaça de Toros trob, no sé, antigament ja hauríem d'anar a cercar aquestes històries, però... me dóna la impressió que com qui mos caigui molt en fora, això, no? Però, bueno, és ben curiós que precisament aquest senyor, José María Martín Domingo, nascut a Menorca, maonès, sigui precisament un dels màxims exponents de la composició en el món dels Passos Dobles. Però és així. Anem a escoltar un altre tema de Martí Domingo, un altre d'aquests Passos Dobles, i seguirem.

Aquesta canció que hem escoltat és de... Aquesta cançó és de... Aquest pas doble, Penya Taurina Vitoriana, i és un d'aquests discos petits de passos dobles que va gravar la banda ibèrica dirigida per ell mateix, per Martí Domingo, i aquest tema era seu. Per anar ja tancant tot el programa dedicat a Martí Domingo, direm que va morir l'any 61, quan tenia 72 anys va morir a Madrid. Aquell mateix dia, la banda municipal de Madrid estrenava el seu darrer pas doble. Fins al darrer moment va escriure aquest senyor. El seu darrer pas doble és de Llíria i és aquest que escoltam ara a continuació.

Llíria, la darrera composició de Martí Domingo que es va estrenar el dia de la seva mort. Amics, fins aquí. Avui hem fet un repàs per el món del pas doble, sobretot, i recordant la vida d'aquest personatge tan poc conegut, pens, aquí a Menorca. José María Martí Domingo, un dels grans dels passos dobles. Bé, res més. Un plaer compartir totes aquestes informacions, totes aquestes músiques i com sempre, variades, no? Perquè no sé si havien dedicat a cap dia concret. Podríem haver posat algun pas doble, però dedicat així d'una manera intensa a un senyor com aquest, és això, no ho havíem fet encara en el món dels passos dobles. Bé, vos deixem una cançó sorpresa perquè al final, per quin motiu vos posa aquesta cançó, de qui deu ser la cançó, qui és qui la canta, i res més. Ha estat un plaer haver-vos acompanyat fins aquí i ja està, amb després amb aquesta sorpresa que també és una manera, com algunes de les que va fer Martí Domingo. Una manera de sorpresa. Hola, adeu i fins a la pròxima. Adeu.

Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marrón grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

cara representa l'ànim que volem mostrar. La cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. La cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. La cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. La cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. La cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. La cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

filosofia. Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

0: Rondades i llegendes de Menorca.
1: Na paparreta!
2: Això vol dir que era un matrimoni que tenia molt de fills, però cap filla. Haurien donat el que els hagués fet falta per tenir-ne una. Sa mare, vegades de... Ai, només tenir una filla ja m'abastaria, encara que fos una paparreta. Un dia, mentre era dins la cuina, va sentir una veueta fina.
1: Mo mare! Oh, mo mare! Que me faràs una coqueta!
2: I sa mare, sorpresa, diu... I qui ets tu?
1: Jo som filla teva, na paparreta. Mira cap aquí baix.
2: Sa mare va mirar per avall i la va veure, tan petita com una llentia. Un bon dia, na paparreta va voler dur sa senada a desdinar son pare, que feia feina a un lloc molt enfora. Sa mare li va posar sa senada amb sa closca i ella, denc-denc, va partir com un coet. Quan va arribar, son pare veu una senada que caminava tota sola. Bueno, i se senada ve tota sola avui? Com pot ser això?
1: Mon pare! Oh, mon pare, vos duques dinar.
2: Son pare va quedar esglaat, atordit i molt content. Mentre ell dinava, na paparreta, que no era aturadora, es va posar a llaurar. I just llavors va passar el rei. El rei va veure els matxos que llauraven tots sols. Bueno, va dir, com pot ser que corrin tant aquests matxos i facin tan bo? Ah, va dir son pare, perquè els demanen a paparreta. El rei la va voler conèixer i quan la va veure es va encapritxar d'ella. La va voler comprar. Son pare, clar, no la volia vendre de cap manera, però ningú podia anar en contra del rei. I al final... El rei es va endur una paparreta en el seu castell. El rei s'havia de casar i en aquella època era costum fer tres balls abans del casament. El dia del primer ball, les criades li van dir a la paparreta. Que paparreta, que vindràs en el ball?
1: No, perquè som tan petita que amb una calcigada me mataran.
2: Però el que no sabien ses criades era que na paparreta tenia un do. Se podia llevar sa closca i convertir-se en una jove més polida que el sol, vestida amb una capa tota d'or, diamants, pedres precioses. Quan na paparreta va entrar a sa sala d'esball, tothom va quedar callat. Oh, que polida! Oh, qui deu ser aquesta jove? El rei. Quan la va veure, va quedar enamorat. Sa jove i el rei van ballar i tot d'una, ella va desaparèixer. I ningú la trobava, perquè s'havia tornat altra vegada paparreta. I així va passar el dia del segon ball i el dia del tercer ball. Cada vespre igual, sa jove i el rei ballaven i després ella fugia. I tornava a ser paparreta. I el rei cada dia estava més enamorat. Estava tan enamorat que es va posar trist. Tan trist que es va posar malalt. Ses criades ho van contar a paparreta. I ella va dir...
1: Ah, sí? Digueu-li que si vol coquetes fetes meves, es curarà.
2: El rei va dir que sí. Na paparreta es va llevar sa closca perquè per pastar li anava millor i venga a fer coquetes. Cada dia el rei els trobava boníssimes i de cada dia es trobava millor. Però ses criades, curioses, volien saber com fa aquelles coquetes. Van badar dins l'estudi de na paparreta i que van veure sa mateixa jove que ballava amb el rei era sa que feia ses coquetes. Quan li van dir... El rei va partir corrents. El cor li anava a les totes. Va travessar passadissos. Va obrir portes. Va trobissar un parell de vegades. I va entrar dins l'estudi. La paparreta, que feia coquetes, quan el va veure entrar, va quedar tan espantada que va quedar desencantada. I no va poder tornar a ser paparreta mai més. El rei i la paparreta es van casar. I van viure feliços. Anys i més anys. i sa rondalla ja està dita. Menja-te la frita i, si no t'agrada, tira-la del sa teulada. Del sa teulada hi ha un sabater que fa sabates de paper i, si no els ha acabades, encara els té.

interesado en atrapar delincuentes.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Montemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoi.
0: A Montmoi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

vida. Entre parets passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu.

entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell, la força dels que lluiten cada dia és el consol

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

Els mànecs entrenaments milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De negre

de sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a de desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Belles Melodies i Terribles Històries, aquest podcast on, on jo mateix, en Pedro, es friki musical de guàrdia de Radio Far, pues, analitza algunes cançons que, no, que potser no hi heu prestat prou atenció i no sabeu de què va ser lletra o les teniu molt sentides i mai us heu posat en aquest pan. Cançons que més o menys estan, són molt conegudes, avui tenim una de cada, però bueno, que supos que prendran coses xules. Avui és un programa especial satànic, és el que hi ha quan, com a contractes jo per fer... Per fer coses d'aquestes sempre hi haurà un toquecillo satànic. Espero que no m'ho fotin escarrer de Radio Far, perquè clar, ells confien en jo, me donen... Sí, tu fes això de les cançons rares aquestes i jo vaig fent i espero que no m'ho fotin escarrer de la ràdio amb aquestes tonteries amb les que surt. Però bueno, conyes a part, anem a escoltar un parell de cançons... amb el dimoni en el títol. Una de la primera que vull analitzar avui me l'ha proposat Nisma Pellegrí, poeta, filòleg, profe, rockero a tope i gent, un tio guai en general, així que li agraeixo a través d'un grup de WhatsApp molt xulo que tenim, pues, que me proposés aquest tema, que jo, en veritat, no havia escoltat en la meva vida. No som molt fan de Tool, d'aquest grup de rock progressiu, heavy progressiu, metal progressiu dels anys 90 americans. No m'hi he posat mai, tampoc. És un grup que algun dia m'he de posar. I em va proposar, per suposat, que has de posar aquesta cançó, una cançó no molt llarga, que crec que l'escoltaran sencera, que es diu Die... Les lletres en alemany, són americans, però aquestes lletres en alemany, i no ho sé pronunciar en alemany, així que ho pronunciaré, pues, en alemany de mitjorn, Die Eier von Satan.

0: und keine Eier.
1: Bueno, pues musiqueta així suavata i que entrevé per avui cap vespre, o per avui matí, quan t'estic escoltant de sol, jo estic davant d'un cap vespre. Bueno, i aquesta lletra, aquest cantant, en Maynard James Keenan es diu, cantant, recitant aquesta lletra en alemany, que sona com a... Bueno, sona com un, no? Com un discurs nazi o alguna cosa així, com algo molt, bueno, el que té l'idioma alemany, que sona tot molt molt serio i molt molt agressiu. A més, li posen aquest fondo com de... com si estigués donant un discurs a una, per una multitud o alguna cosa així, sembla tot com a molt tal, però realment aquesta lletra, el que t'està explicant, és una recepta per cuinar galetes de haxís turc sense ous. Per què dic sense ous? Perquè la cançó es diu, traduït en el català, es diu Els ous de Satan. I la lletra, pues, és res més que aquesta recepta, que si voleu podeu apuntar, que ara vos diré. En català, la lletra és mitja tassa de sucre en pols, un quart de quadradeta de sal, una puntata de haixís turc, 100% qualitat bona, mantega, sucre amb vainilla, farina, nous, un poc més de sucre en pols i sense ous. Vull dir que és una cosa, però si... Supos que, clar, si no hi ha ous, pues és apte per veganos i està guai. La segona estrofa t'explica com res, vull dir, bàsicament és posar un bol tot, afegir la mantequilla, afegir els ous i amassar sense més, després més tard afegir sucre en pols i dir les paraules màgiques, sim salabim, vam vessar la dur saladim, que és un poc el tros més èpic de la cançó, i res, posar-ho en el forn durant 15 minuts a 200 graons i ja tens aquestes galetes fetes en la forma que tu vulguis. Es pot fer en formes de pentagrames satànics, si vols, o de jo què sé, ara que ve Nadal, pues, de formes nadalenques, i ja tens per passar un cap vespre divertit amb els teus amics gràcies a aquesta recepta d'aquest grup Tool, que saps que jo mai sé com estructurar el programa, que si posar la cançó primer, si analitzar-la i després anar traduint sobre la marxa. Jo te la vaig posar una altra vegada, encara que m'hagin recomanat que no faci això, però està guai la cançó aquesta. I ara que sabeu de què va, potser ho trobo molt més divertida aquesta, Los huevos de Satán.

0: Quark und keine Eier.
1: Idò, aquí teniu aquesta recepta de galetes, que si no li podeu posar droga, li podeu posar xocolata i no sigueu així, vull dir, li podeu posar pepites de xocolata o panses o coses, i són sense ou, per tant, molt més sa, supòs. No sé, jo de cuina no m'han dit que faci un podcast, ja és de música, que entenc, així que ja veureu que faig totes les receptes que vos dono jo. Clar, seguim amb una altra cançonela que vull analitzar en aquest especial satànic de belles melodies i terribles històries. Una cançó, doncs, de les més conegudes de Rolling Stones, per tant, de les més conegudes de rock and roll, no hi ha pèrdua aquí. Li fotem canya en aquesta Sympathy for the Devil un poquet, i ara sí que us explicaré un poc sobre la marxa de què va aquesta cançó.

Pau, he escoltat aquesta cançó mil vegades, va, la deixo una mica de fondo, si ho sé fer bé, amb les dites meus, i ho xerro una mica descontext d'aquesta cançó. Aquesta cançó és una cançó dels finals dels 60, Rolling Stones, crec que és del 68, del disco Vegas Banquet, va sortir en format single també el mateix 1968, i està votada, pues, dins les, bueno, dins les 500 millors cançons de tots els temps, per la revista Rolling Stones, bueno, una cançó que està considerada les millors de Rolling Stones, una cançó, pues, en quant a la música, pues, que té aquest ritme latino, aquest ritme de samba. La cançó havia començat com una cançó folk a lo Bob Dylan, amb una lletra llarga, amb una lletra així que contés coses, i de fet li van donar moltíssimes voltes en aquesta cançó. De fet, a la pista bàsica, en Keith Richards no toques guitarra, sinó que toques baix. Tens en Brian Jones, guitarrista, tocant ses maraques, el baixista en Bill Wyman no estava per allà, bueno, tens percussionistes, un piano, crec que és en Nicky Hopkins tocant el piano. Aquest procés de creació d'aquesta cançó el podeu veure, si us interessa, a una peli que es diu Sympathy for the Devil, una peli que també pues mostra aquest procés. A la peli d'en Godard, així que cuidao, perquè és durillo aquest tio, de veure les pel·lis seves. No sé ell quin aspecte té, la veritat, si és difícil de mirar o què, però bueno, aquesta pel·li alterna escenes on estan Rolling Stones corrent aquesta cançó i escenes un poc així teatrals, un poc passades de voltes, la veritat, és una cosa un poc estranya, però bueno, si tens el DVD, pues, pots passar els trossos que no t'interessin i veure com els Rolling Stones estan creant aquesta cançó des del no-res en els estudis on la van gravar. En quant a la lletra, pues, el 68, final dels 60, es posava de moda la cosa del satanisme, si no recordo malament, els Beatles, a la portada del seu Sgt. Pepper's, tenen Aldous Huxley, es diu, un satanista de l'època, un tio que estudiava aquesta antifa i aquest tipus de coses, està com de moda, i els Rolling Stones, pues, van prendre nota d'aquesta moda i van fer una cançó on el protagonista era el dimoni entre si, influït en Mick Jagger, que és el sector d'aquesta lletra, per autors com en Baudelaire o autors d'aquesta literatura russa, també com en El Maestro i Margarita, d'en Bulgakov, es diu, l'autor, bueno, en plan, agafant referències literàries bastant elevades, pues, crea aquesta cançó on tenim Satan, que es presenta, pues, jo què sé, jo estava allà quan Jesucrist va tenir el seu moment de dubte, jo estava allà quan van matant els Kennedys, diferents moments en història, pues, col·loquen no, aquest símbol del mal en els moments quan s'història quasi se'n va al món sempre a prendre pel sac, pues allà està present aquesta figura. Si voleu, pues, la posam a la sencera i la vaig interrompint amb mala educació i us vaig traduint la lletra. ¿Vale? Aquí va Sympathy for the Devil. Sympathy no significa simpatia, és un d'aquests false friends que se li diuen en anglès. No simpatitzar, sinó com compassió pel diable, com en plan, tenim en compte que estic aquí per tot, però no és que sigui simpàtic amb el dimoni, sinó que una altra cosa. Okay? Sympathy for the Devil.

Per favor, permet que me presenti. Som un home de riquesa i de bon gust. He estat aquí durant molts, molts anys i he robat l'ànima i la fe de molts homes.

Jo estava per allà quan Jesucrist va tenir el seu moment de dubte i de dolor i me vaig assegurar que Pilato, que Poncio Pilato, s'arrentés les mans i segellés el seu destí.

Encantat de conèixer-te. Espero que endevinis el meu nom. Però el que t'està desconcertant és precisament la natura del meu joc, no? Convenç el dimoni, convenç el món de que no existeix, i és el seu major truco.

Jo estava per Sant Petersburgo quan, quan vaig veure que era moment d'un canvi. va matar qualcú el zar i els seus ministres i Anastàsia va cridar en va. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the body stank. Estava conduint un tank amb el rango de general quan la blitzkrieg, la guerra relàmpago, va arrasar i els cossos va començar a fer pudor. Pleased to meet you. Hope you guess

Vaig mirar amb alegria mentre els teus reis i reines lluitaven per 10 dècades pels déus que van crear, i vaig cridar, qui ha matat en els Kennedys? Quan, després de tot, vam ser tu i jo. Aquestes frases que sonen bé, però no tenen molt de sentit. Jo no he matat a cap Kennedy.

deixa'm, per favor, que me presenti, som un home de riquesa i de bon gust. I vaig posar trampes en els trobadors que eren assassinats abans d'arribar a Bombai.

I només vull dir que aquest solo de guitarra, per part de Keith Richards, és el meu solo de guitarra preferit de la història de rock and roll. Sembla un moix que te pega raps, m'encanta. Nice to meet you.

Així com tots els policies són criminals i tots els sants són... tots els pecadors són sants, perdó, o tots els sants pecadors, és igual. Així com quan Tascara també es creu, digue'm Lucifer, perquè necessit una mica de moderació.

Així que si me coneixes, tinguis un poc de cortesia, un poc de simpatia, no? De compassió i de gust, ampla tota la teva educada cortesia, o si no, fotré la teva ànima a la mà.

Res, i us deix amb el final d'aquesta cançó, amb el segon solo de guitarra d'aquesta cançó, i Jaume Despedesc explica que ha cotxelat en aquest velles melodies, terribles històries, especial satànic. Aquesta segona cançó, Sympathy for the Devil, també l'ha proposada un col·lega, en Xavi Llop, el meu col·lega youtuber de Barcelona. Té un canal de YouTube que es diu Addicción al Vinilo, que és una passada, i és un tio guai en general, i res, sempre està pendent del que faig i proposant coses. Així que gràcies, Xavi, i gràcies, Isma, per l'altra cançó. I res, m'ho anem amb més simpatia per Sympathy for the Devil. Jo som en Pedro, vos estimo en locura, i vos escoltam molt prest aquí a Radio Far.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi, s'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Maria, jo ja ho sé, en el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algú

tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

Sigui metge, pixarreixa, rei d'abastos, cara dura o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi, la Cocó, Capone i Napoleó.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparent més lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Durant totes aquestes temporades de la biblioteca, hem recomanat obres que mostren els horrors que els éssers humans són capaços de cometre. En el nostre país hi va haver uns anys en què es van fer un xinxer de pel·lícules sobre la Guerra Civil Espanyola, fins al punt que deies que cansats que són amb aquest tema. Però no. Totes aquestes obres són necessàries per recordar-nos les barbaritats terribles i inhumanes que podem arribar a cometre, que ens converteixen en els nostres propis dimonis. Obres necessàries per intentar no tornar a repetir aquests crims contra nosaltres mateixos, encara que, per lo que es veu, els éssers humans estem castigats a tornar a repetir aquests errors. Què vam fer? A qui vam ofendre per sofrir aquesta condemna de Prometeu que sembla eterna? Duim avui, en forma de novel·la gràfica, una d'aquestes obres necessàries i, per tant, duríssima. Avui, Rellam d'herba, de la coreana Keum Suk Jendri Kim. Jo som en Chek Pons i això és Biblioteca Freak.

I començam amb aquesta Give Me Shelter, Donem Refugi, dels Rolling Stones, per començar a situar-nos a la història d'avui. Tornam en el món de la guerra, aquest crim contra la humanitat que amb el seu foc grana els carrers, els crema com una estora vermella de carbó i destrueix qualsevol refugi, fent esvair la vida. A herba tampoc hi ha refugi.

Però, abans de res, anem a donar un poc de context i viatjam en el Japó de finals del segle XIX, quan se'ls comença a engreixar els senyals i inicien la seva política expansionista per la costa est d'Àsia. Respecte a Corea, que és el que a nosaltres ens interessa, les hostilitats comencen un poc més enrere, fins i tot, però no és fins al 1910 quan Japó annexiona Corea en el seu territori. En tota aquesta història universal, hi ha molt de merder, i com que això tampoc pretén ser una lliçó d'història, votam a la Segona Guerra Mundial, on Japó té els senyals encara més inflats i reprèn aquesta política expansionista, alhora que bombardeja

assentats a la costa est d'Àsia, les tropes japoneses es dediquen a cremar tot el que troben en el seu pas i a massacrar la població civil. I, clar, això desgasta els soldats. Com a resposta, les malparides autoritats nipones creen les estacions de consol, inferns en els que raptaven dones, majoritàriament coreanes, però també n'hi havia de japoneses, on eren indiscriminadament, salvatgement, violades. Aquesta és la història de na Lee Ok Sun, una de les seves supervivents. Herba és una bestialitat de còmic, de novel·la gràfica, que ha estat traduïda a més de 14 idiomes i ha rebut un fotimer de premis. I una de les seves raons és perquè toca molts aspectes. Com que hem començat amb la guerra, anem a continuar amb ella, amb com afecta la guerra a la població. A part de lo que ja hem dit, d'arrasar amb tot el que van trobar en el seu pas, Japó va obligar tota la joventut coreana a unir-se a l'exèrcit, els quals, òbviament, van ser explotats fins a la mort. Milers de coreans van acabar en camps de batalla per prestar servei militar voluntari o obligatori, entre cometes, diu la narració. A les dones, a més, se li va negar la llibertat i, bé, ja vos ho podeu imaginar. També, amb la finalitat d'esborrar la identitat i les tradicions del poble coreà, Japó va imposar cruels polítiques colonials, entre moltes, la imposició de la religió sintoista, l'adopció de llinatges japonesos, els quals, si es rebutjaven, no es podia accedir a la xarxa d'abastament d'aliments i d'altres productes, i a més, la persona passava a encapçalar la llista de candidats en els camps de treball, o, també a l'escola, només es podia emprar el japonès i s'animava en els alumnes a vigilar-se mútuament per si qualcun d'ells ratllava coreà. Tot això amb la finalitat de domesticar la gent de la colònia, fer una única cultura. A què em sona això? Bueno, seguim ara amb la part dura. Les estacions de consol, situades en llocs remots, estaven proveïdes amb fietes i adolescents raptades que, a més de ser violades, també eren obligades a treballs físics, sense descans, ni per tenir la regla o estar malaltes, perquè, si no, es perdia a doblers. Les ficaven en cases o habitacions compartides per diverses dones, on vivien en condicions lamentables, amb poca aigua i menjar. Les violacions, a qualsevol hora del dia, el cap de setmana es multiplicaven, tenien lloc en aquests espais, moltes ocasions amb altres víctimes mirant en el seu costat. A més de les condicions penoses en què vivien, la falta de menjar i aigua, també s'havien d'enfrontar a constants pallisses, tortures, embarassos i malalties de transmissió sexual, per fet que els fills de puta dels soldats no volien emprar preservatiu. La nostra protagonista va viure en aquestes condicions durant 3 anys. En acabar la guerra, es va haver d'enfrontar el rebuig de la seva família i de la societat. Gràcies, societat. Un altre aspecte que destacaré és la utilització de la natura, present en el llarg de tota l'obra, que sempre, sobretot, com una cortina per les escenes de violència, per velar aquests actes de màxima crueltat inhumana. És necessari
mostrar la cruesa de la violència per denunciar-la? Òbviament, si aquests actes es mostren, l'impacte sobre el lector és major, però, segons l'autora, no volia fer reviure la terrible experiència a les víctimes. D'aquesta manera, aquests actes violents se mos transmeten a través de la natura i on, també, en moltes ocasions, el cos de la dona, que pateix un turment inimaginable, és mostrat de manera bella, com un missatge de reforç de la supervivència. Aquestes dones van ser, són víctimes, i la culpa aquí no hauria d'existir. La natura és el símbol de la seva resistència. Una natura que funciona també de metàfora de lo que està passant, com quan els soldats calciguen flors i herba per mostrar el dolor que estan sofrint les dones en aquest infern. I per altra banda, també fa referència a la infantesa de la protagonista que, tot i ser dura, vivia en una societat extremadament patriarcal. Per ser al·lota, no podia anar a l'escola, s'havia d'encarregar dels homes de la família, etc. Com una manera de fer recordar els bons moments, imatges de bellesa enmig de la barbàrie. Una natura, finalment, que també apareix en el títol. Una herba que simbolitza les persones comunes, sense cap poder, que continuen dempeus, tot i les forces que les volen destruir. Una herba que persisteix després de ser calcigada i fins i tot creix amb més força per tocar el sol i ser besada pel vent. En quant al dibuix, la novel·la està dibuixada en blanc i negre expressionista, de traç delicat i senzill que, de vegades, no pot contenir l'emoció i intensitat de lo que s'està contant, sortint de requadre, expandint-se per tota la pàgina. L'autora fa feina amb tinta tradicional coreana, emprant tant pinzells com esponges o, fins i tot, roques. Com ja he dit, no trobam aquestes escenes de violència explícita amb les que sempre és natura o també mitjançant llum i obscuritat, la mida de les figures o espais buits, d'aïllament i silenci, com a l'escena de la primera violació de la protagonista, narrada a doble pàgina, plena de vinyetes fosques. Aquesta por, l'obscuritat i a les ombres que crea la ment. Segons l'autora, el color distreu de lo que és veritablement important.

compte ni l'opinió ni el consentiment de ses supervivents. A dia d'avui, el govern japonès encara ha estat incapaç de reconèixer els fets i demanar disculpes. I fins aquí el capítol d'avui, que he de dir que també ha estat difícil de gravar i encara que no es noti, he hagut d'aturar unes quantes vegades. Tot i així, torno a repetir que és una obra imprescindible i no me cansaré de recomanar-la. I res més. Fins la setmana que ve ens acarrellarem d'una novel·la d'aventures amb un lleuger sabor a Harry Potter. Però això és Biblioteca Freak i ja veureu. Deim adeu amb un himne mític de la resistència i supervivència amb I Will Survive, de Gloria Gaynor, però amb el toc més roquer de Cake. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites.

els corrents que va trobant guien

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.